Biografia de Tresa Rüther Seeli. Las iuas pendan a una dina memia d'ault. Il ruoc es in vieter la fonteuna. Jeu ai urlau culs lufs. De guot e de guot an fatg puots. Mo il crap a teniu la dia.